fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i Altranet. Ens acompanya Anna Serra, que és

0: municipals, i per tant, doncs, ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
1: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
0: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat, doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys, doncs, el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista, que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, o per qüestions de logística també, no?
0: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes, i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè, no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
0: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
0: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
0: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places, i per tant tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
0: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig, es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer

0: en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant, recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu Preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escoles bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar, ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local, pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant. Però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions, i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o d'una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins del consistori, que era l'oficina bancària que hi ha al carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol Sant Andreuenc i Sant Andreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament i farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats, i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig amb sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte. Vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se'n han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada, movem el cos, alluixem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista. L'última, que són veus i vivències, compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte, per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, exacte. Sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill i per això serà molt necessari comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana d'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del Mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts d'avituallament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Bueno, això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Uh-huh. Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és des de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. Si ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Bueno, jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pallejà i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquest seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà hi haurà el primer avituallament, i se retrobarà ja en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que...
2: Esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després, totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat. para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè es trobava cansat.
2: Uh-huh. Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco, o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys, i després perquè la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus com funcionen?
3: Sí, els preus serien per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: Uh-huh. En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres, i a més també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi, que després es fa com un sorteig i a qui li toca, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui. Uh-huh.
2: A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament. A mesura que va arribant la gent, se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca. I la botifarra. I a més, ja si li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquest obsequis o regal dels establiment de Sant Andreu de la Barca. Que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant. I seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer l'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el PAM, el pa i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: En principi si plou esperem que no sigui molt. Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del Bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre. Llavors, si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta 11a caminada popular.
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones. Espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per a tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El centre excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, a tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem, i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, si els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant anem als instituts, passem igual que aquí un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa, i això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut, en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina de l'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: Suposo que les preguntes dels ciutadans molt, molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec, i per tant estem recuperant diferents zones, i és, ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre.
2: Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. Per què participa? Per què ha volgut venir avui aquí?
3: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de setembre.
2: ¿Qué piensa y qué opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
3: Pues está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
2: ¿Va participar en l'anterior ocasió?
3: No, mai. No, nunca mai.
0: I a l'oficina de l'alcalde també han participat el Manuel i també l'Anna.
4: Muy bien, nos ha atendido muy bien. Muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
5: Está todo muy bien, sí. Muy agradecido estamos.
4: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
2: ¿Conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
4: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
5: Sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
2: ¿Habéis aprovechado el tiempo?
5: Sí, hombre, sí.
2: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
5: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
4: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montsat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montsat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Jane Grant, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? De, porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como eso, la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andrés de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno, del siguiente
1: 2027, 2028,
0: exacto.
1: O actuacions fins a l'any 2030, que sí, és el que preveu aquest pla de Barca.
0: Exacto, exacto, hasta el 2030.
1: ¿On creu vostè que cal actuar amb més urgència?
0: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve, como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos y también se está haciendo muchísimo de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades a nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades a nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Jane Grant, de servicios sociales. Toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos y de tener recursos para hacer esa transformación, pues planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
1: La ciutadania, en aquest cas, hi ha una enquesta on poden prioritzar, doncs, les actuacions.
0: Sí, hay como eso, hay una serie de medidas que se han partido, que han partido de un diagnóstico de la ciudad y que se han considerado como, en ese diagnóstico, como las prioritarias. Pero esas medidas prioritarias, que son muchísimas, ahora hay que darle una prioridad y ver cuáles son las más importantes y sobre todo ver cuáles son las que a la ciudadanía le preocupan más y son las que pretenden que como gobierno dediquemos los recursos.
1: L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
3: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenim un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acord i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plan de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que el mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa. Encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical, i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es veia el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
1: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
3: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
1: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
3: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui el Comitè Unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació, i evidentment si no es posa fil a l'agulla continuaran les mobilitzacions.
1: Bé, aquesta setmana també coincidint amb la primera mobilització, el regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
4: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes, i ens va dir que sí i que estaria, s'ho miraria, i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això, el nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
1: Proper pas?
4: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
3: El dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
4: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
1: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
3: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? És a dir, no es pot deixar el servei desatès, i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
4: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
1: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral, assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats, comissions obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
5: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
5: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte. Es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, d'aquesta hora que és el que es demana, doncs a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
5: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
5: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet, doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui, doncs, una mica de conversa. Si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment, tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntari per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
5: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé, doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents, han passat per aquest programa. Per tant, estem parlant d'una xifra important.
5: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara, en aquests moments, el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
5: Sí. Hi ha voluntaris, doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any, doncs, els podem contactar i, doncs, sempre participen. Tenim uns quants, d'aquests. A vegades fan algun descans, no?, perquè, doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant, doncs bé, la borsa de voluntaris,
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
5: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
5: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
5: Sí, els comerços, doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores, doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques, doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és "quan parles fas màgia". Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
5: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
5: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
5: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no?, aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no?, parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no?, sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
5: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades, doncs, també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs, expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
5: Sense
1: por, no?
5: Exacte, animar tothom, després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no?, cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
6: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
6: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
6: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
6: Exactament. realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes parlant doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
6: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
6: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i algo, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fins el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un quart de nou del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
6: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
6: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, per què els recomanaria?
6: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
6: Encara no.
1: Nervis?
6: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
7: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
7: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
7: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
7: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
7: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores, normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més al dia a dia, no?
7: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
7: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conocen i tal, i intento parlar amb ells català.
1: Normalment, i bé, no?
7: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
7: Com?
1: On vas néixer?
7: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
7: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
1: Fa molts anys aquí, no?
7: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment? Santandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becaDJ Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Mucho familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias, vecines mil. Chao, disfruten.
1: 안녕하세요, K-popers. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 265 de K-pop History. Seguirem actualitzant-nos en temes K-pop d'inicis d'aquest 2026 i també amb algun tema dels que no havíem acabat de parlar al seu moment del 2025. A més, també tindrem alguna peça de pop rock. Primer ens trobarem amb les quatre noies que formen Haiki, que havien debutat a Corea el 5 de gener del 2022 i al Japó ho han fet el 27 d'agost del 2025. Les escoltarem des del single digital Not Like a Movie del 5 de gener d'aquest 2026, que està fet com a celebració del seu quart aniversari de debut. És un tema de ritme mig o mig tempo, amb bones veus en un fons melòdic. La lletra parla de que la vida real no és com una pel·lícula a la que tot acaba bé, sinó que molts cops no surt com un desitjaria, amb missatge de superació personal, acceptant que no cal voler lluir més que ningú. Amb més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip les seves tres primeres setmanes, escoltem les Haiki amb Not Like a Movie.

Tenim un nou treball dels 8 nois que formen Wife, Weibo en coreà, que havien debutat el 8 de novembre del 2023. Després de 4 singles, ara acaben de treure el seu primer extended play Rock the Nation el 29 de gener d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Té un so potent, veus intenses, raps agressius i un cor envoltant, on mostren la seva identitat i energia il·limitada. Porten més de 10 milions de reproduccions del seu videoclip els 5 primers dies. Escoltem els Weep amb Rock the Nation.

Escoltarem el tema solista de Beck Gerin, cantant i compositora que va debutar amb el duet En 15 amb Park Jimin el 5 d'octubre del 2012. Més endavant va debutar com a solista el 30 de novembre del 2015. I després de 12 anys a JYP Entertainment va fundar el seu propi segell independent Blue Vinyl. L'escoltarem des del seu àlbum Flash Encore del 2 d'octubre de passat 2025 amb el single Mirror. Un videoclip que té més de 4 milions de reproduccions. Escoltem, doncs, la Beck Gerin amb Mirror.

els 8 nois que formen A-Turn, Aston en Corea, que van debutar a Corea el 30 de gener del 2023 i al Japó el 6 de març del 2024, han tret el single digital Bruce el 28 de gener d'aquest 2026. El tema té una tornada amb línies melòdiques esteses sobre una bateria potent, en trap a la segona estrofa. Recorden una mica els ATC i també els BTS dels anys 2018-2019. La lletra parla d'un disgust sentimental on la vida no té sentit sense l'amor perdut, amb la sensibilitat extrema de la joventut. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus 6 primers dies. Escoltem la novetat de A-Turn, Bruce.

Les sis noies que formen ISNA, ISUNA en coreà, quatre coreanes i dues japoneses que van debutar el 25 de novembre del 2024, van treure l'extended play Nonchas Pretty el 30 de setembre del passat 2025. Recordem que amb el seu single principal, Mamma Mia, ja van guanyar un Music Bank el 17 d'octubre. Ara venen de guanyar un MAMA, el 77 Music Awards, com a Favorite Rising Artist i un Golden Disc com a millor performance. Doncs bé, d'aquell Send the Play, les escoltarem amb el single Race Car, que aquí apareix amb una performance que barreja dos temes, Sass and Race Car, l'Special Performance, més d'un milió i mig de reproduccions. Escoltem la Cisna amb aquest mix Sass and Race Car.

Recuperem els 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Ho farem des de l'SNP Love Pulse, que va estar número 3 al Silken Chart de Corea i número 1 a l'Oricon Chart japonès, a més número 2 al Japan Hot 100. D'aquí, el single que escoltarem, Better Than Me, han tret el videoclip el 27 de gener d'aquest 2026. I per cert, porta més de 36 milions de reproduccions en 13 dies. Escoltem els Treasure amb Better Than Me.

Escoltarem ara les 5 noies que formen Rolling Quartz, grup de rock que va debutar el 30 de desembre del 2020. La bateria i teclats Jung-un i la vocalista Jae-yung ja es coneixien de l'Escola d'Arts Escèniques de Seul, i després d'afegir Jung-jang, guitarra, Airi, guitarra i Arum a baix, van debutar oficialment com a Rolling Quartz. Això va ser el 30 de desembre del 2020 amb el single Blaze. Són molt reconegudes als circuits especialitzats de rock i tenen un bon directe. De fet, han actuat a París, Londres, Amsterdam, Colònia, Berlín i Varsovia entre 2023 i 2024. Ara les escoltarem amb el single digital Romantist, que l'han tret el 28 de gener d'aquest 2026. De fet, és un avançament del seu proper Extended Play. Aquí mostren una actuació d'estudi intercalada cap al final amb imatges de directes. Escoltem, doncs, en Rolling Quartz amb Romantist.

els signes que formen Pau, que es pronuncia així tant en anglès com en coreà, i que havien debutat a l'11 d'octubre del 2023, han tret el single Come True el 28 de gener d'aquest 2026. Aquí mostren una estètica que uneix elements del pop japonès Y2K amb l'estructura rítmica del K-pop contemporani. Degut a la producció de Taku Takahashi, aporta el to de pop electrònic en japonès dels 2000. La participació vocal de Shinon Yu, membre del grup de rock Shinin Ryu, en aquest cas amplia el rang estilístic del grup. Més com a detall, recordem que Corea del Sud i Japó concentren el 70% del valor comercial del pop asiàtic. Doncs bé, amb gairebé 2 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem els Pau amb Come True.

Els cinc nois actuals que formen TNX, TNXU en coreà, que van debutar el 17 de maig del 2022, han tret el single digital Call Me Back el 22 de gener d'aquest 2026. En la producció del tema hi ha participat el membre Unbui, que dona un equilibri entre energia juvenil i contenció interpretativa. És un pop-rock que està entre guitarres rítmiques i percussions netes que il·lustren el concepte de l'espera i l'incertesa amorosa. Amb més d'11 milions de reproduccions del seu videoclip les dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels TNX, Call Me Back.

Ens trobem amb els quatre nois que formen Longshot, grup que ha debutat el 13 de gener d'aquest 2026. Ja els vàrem escoltar a l'anterior edició, des del seu extended play Shot Colors i el seu single principal Moonwalking. Ara anirem amb un altre single, FaceTime, que té un ritme R&B dels 90. És un clàssic crooner de boy band, agradable i discret alhora. A prop dels 6 milions de reproduccions del seu videoclip oficial en dues setmanes, escoltem els Longshot amb FaceTime.

Ens trobarem amb el nou treball de les quatre noies que formen Maiden, grup que va debutar siguent set, quatre japoneses i tres coreanes, el 3 de setembre del 2024. De fet, les tres coreanes ja, a l'11 de novembre del 2024, per exemple, Gaon ja va sortir del grup, enmig de certes polèmiques, per assetjament per part d'un directiu, mentre que Suye i Yeso van sortir del grup el 26 de desembre del passat 2025. Ara queden les quatre japoneses, Mashiro, Miu, Serina i Nagumi, que han tret el single àlbum Girl Meet You el 9 de febrer d'aquest 2026. Les escoltarem amb el single principal, Super Obvious, que té un punt rocker molt refrescant, amb toc japonès, naturalment, i recorda molt que podria ser una sintonia o sortida d'un manga o anime japonès. Però, en fi, més enllà d'aquests detalls, porten gairebé 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial en un dia. Escoltem la novetat de les Maiden amb Super Obvious.

Els nou nois que formen Zero Base One, grup que va debutar a Corea el 10 de juliol del 2023 i al Japó el 8 de març del 2024, han tret el single àlbum Reflow el 2 de febrer d'aquest 2026. Aquí escoltarem un dels singles, Lovepocalypse. Recordem que aquest és el seu treball de comiat i, com a mínim, de la seva agència. És un tema potent, amb bona tornada, ritme impulsiu i guitarra dramàtica. Com a tot treball de comiat, el videoclip afegeix en alguns moments escenes en les seves actuacions en directe i agraïment als fans. Porten més de 6 milions de reproduccions del videoclip en 8 dies. Escoltem el Zero Base One amb Lovepocalypse.

Tenim nou treball dels 8 nois que formen ATEEZ, grup que va debutar a Corea el 24 d'octubre del 2018 i al Japó el 4 de desembre del 2019. Es tracta de l'Extended Play Golden Hour Part 2, que l'han tret el 6 de febrer d'aquest 2026. Va estar número 1 a l'iTunes a 31 països. Escoltarem d'aquí el single principal, Adrenaline, que també està en número 1 a l'iTunes a 18 països. De fet, el videoclip està en número 1 a tendència a YouTube. El tema té el so d'un motor engegat, son ZM, i un treball de coreografia amb 24 ballarins complementant l'escenari. De moment ja porten guanyats 4 números 1 en shows musicals, un show champion l'11 de febrer, un music man el 13, un show music core el 14 i un inkigayo el 15. Amb més de 38 milions de reproduccions ja del videoclip oficial els seus 10 primers dies, escoltem la novetat i èxit dels 80's, Adrenaline.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens amnirà. I donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem amb les sis noies d'IVE, IVO en Corea, grup que va debutar a Corea a l'1 de desembre del 2021 i al Japó el 19 d'octubre del 2022. Han tret el single digital Bang Bang el 9 de febrer d'aquest 2026, que és el prellançament del seu proper àlbum de llarga durada, Revive Plus, previst per al 23 de febrer. Jang Bun-young, la membre més popular i habitual presentadora de cerimònies de premiació, ha participat a la lletra, que conté el missatge d'avançar amb actitud d'orgull, en lloc de cedir davant la mirada d'altres persones o de rumors. Aquí han introduït una base de música electrònica i EDM amb ritmes integrats de Western Swing. El videoclip aporta una estètica visual d'alta factura. Porten més de 9 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial al seu primer dia. Escoltem la novetat de la Saif amb Bang Bang.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Toshimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed, que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. ¿Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. García em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. García, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Falster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: Me estaría contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari, de Jim Capaldi, m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari. I

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Gene Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta vegada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Ja es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos, i a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD. Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Venus va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 tres setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar.
1: Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo.
0: Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient... Molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes d'Adelsize Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen.

La Texas Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el per què. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre
1: a Ràdio Espanya, si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I vas ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: Llavors? El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, jo crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també, sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort, que fort.
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah, sí?
1: Faria una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Quan dius les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però, bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple. La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses dels teus inicis, que tu vas començar, que eres una criatura.
1: Anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt feliç.
0: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que està bé.
0: Llavors ja és fantàstic,
1: ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: pel teu programa.
1: I que per molts anys et puguem
0: escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia aquella?
1: Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... i va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó d'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu, Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa Sessió de Ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: Marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com ja és habitual i tradicional, encetarem el programa d'avui amb la sardana que el mestre santandreuenc Joan Bosch i Serrador va dedicar al Cercle Català, una entitat formada per un bon grapat de santandreuencs que, gràcies a la seva iniciativa organitzadora de Setmanes de Cultura Catalana, va fer possible que no es perdés la Festa Major de Sant Andreu del 30 de novembre. Amb aquesta sardana que volem dedicar als presents i als absents, els que ja ens han deixat, encetarem el programa d'avui. La interpretarà la Cobla Contemporània i, com deia, és una sardana del mestre Bosch que porta per títol Cercle Català i que la va estrenar la Cobla Costa Brava, que enguany ha desaparegut, l'any 1979. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, titulada Cercle Català. Musicalment, avui ens acompanyarà una cobla que ens acostuma a oferir la ballada de sardanes de festa major de l'estiu, la cobla Mediterrània. Fa més de 25 anys que cada primer diumenge de setembre ens visita. Doncs bé, el seu tenor solista, Lluís Alcalà i Baqués, va enregistrar el seu primer disc compacte en solitari. Val a dir que Lluís Alcalà forma part també del grup GASP, que són les inicials dels compositors Gasulla, Alcalà, Santiago i Paulí. Doncs bé, el pròleg d'aquest enregistrament singular propi d'ell el va escriure en Marc Timón des de Los Angeles el juliol de l'any 2018. I n'extrec un parell de frases que diu així. Diu: em va agradar aquesta complicitat amb el Lluís i m'agrada que hagi enregistrat aquest disc. M'agrada perquè cal ser valent i dur sempre a terme les il·lusions. I en Lluís n'és un de valent. I acaba dient: jo animo a continuar fent-ho amb aquesta determinació i amb aquest inconformisme que de ben segur faran d'aquest disc el primer de tot una sèrie, per molts anys i per molta música, Lluís. Doncs bé, la primera sardana que interpretarà la cobla Mediterrània precisament porta per títol Mediterràniament. Però abans direm que... a veure si ho trobo per aquí, això... que en Lluís Alcalà és un instrumentista de tenora i compositor i que va iniciar la seva formació musical de ben jove a Sant Boi de Llobregat. També va obtenir la titulació de piano i de tenora al Conservatori Superior del Liceu. El seu mestre de tenora va ser en Jordi Figueró, a l'Escola Municipal de Música d'Igualada, amb qui també va iniciar els estudis de flabiol. Després de 16 anys com a tenorista de la Cobla Sabadell, i va ser-hi des de 1999 al 2015, actualment, i des d'aleshores, forma part de la Cobla Mediterrània com a primer tenora solista. I aquesta primera sardana, Mediterràniament, està dedicada a la Cobla Mediterrània, i com diu ell mateix, per la genial acollida que he tingut des de que hi vaig entrar a formar part a inicis del 2015. Estrenada a l'Aplec de Sant Cugat, aquesta sardana fou finalista de la Sardana de l'Any, escrita i estrenada a l'octubre del 2016. Mediterràniament, la primera de les sardanes de la Cobla Mediterrània del compositor instrumentista de tenora Lluís Alcalà i Baqués.

seguim ara amb una sardana que Lluís Alcalà va dedicar a la cobla Reus Jove amb motiu del seu 10è aniversari. Aquesta sardana, que porta per títol Joves Triomfants, fou finalista de la sardana de l'any i en Lluís Alcalà la va estrenar el desembre del 2009. Joves Triomfants, dedicada a la cobla Reus Jove.

seguim ara amb una sardana escrita al novembre del 2013 i que porta per títols Moments Màgics. Aquesta sardana fou guardonada amb el segon premi del jurat i premi popular del 29è certamen de composició Ceret Banyoles. Doncs seguim amb la cobla mediterrània amb sardanes de Lluís Alcalà amb aquesta peça que porta per títol Moments Màgics.

I anem ara a la primera sardana del compositor de qui estem avui radiant les seves sardanes enregistrades en aquest primer enregistrament individual. Aquesta primera sardana de Lluís Alcalà porta per títol Il·lusió, i com diu ell mateix, és la meva primera sardana que vaig composar. La melodia principal em va venir al cap el 31 de maig del 2005 al matí, mentre em dutxava. Estrenada a l'aplec de Sant Boi de Llobregat, es va estrenar al març de l'any 2006 i porta per títol Il·lusió.

Seguim ara amb una sardana estrenada a l'Aplec de Calella l'any 2017. El salt és important. Acabem d'escoltar la seva primera sardana de l'any 2006 i ens anem ara al juny del 2017 amb una sardana dedicada al 90è Aplec de la Sardana de Calella. La va estrenar la Cobla Orquestra Montgrins i aquesta sardana fou finalista de la Sardana de l'any. Com deia, estrenada a l'Aplec de Calella el juny del 2017, porta per títol Només un instant.

0: Pastosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla mediterrània amb sardanes del seu tenor solista, Lluís Alcalà. Ara és el torn d'una sardana escrita i estrenada l'any al novembre del 2011. Porta per títol Sisè Sentit i està dedicada a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, a la ONCE, que aquesta sardana forma part del projecte 11 sardanes per la ONCE, del qual em vaig formar part, entre d'altres col·legues, amb Carles Santiago, Jordi Paulí i Dani Gasulla, que més tard formaríem el GASP. Va obtenir l'accèssit al Premi de la Crítica de la Sardana de l'Any. Doncs, per tots vostès, Sisè Sentit, sardana dedicada a la ONCE.

seguim ara amb la sardana que porta per títol Mar, música i amics, escrita o estrenada al setembre del 2018. Està dedicada a l'agrupació sardanista Anella Oberta de Cubelles en el seu 15è aniversari i especialment als estimats amics sardanistes Josep Aldaz i Paquita Martín, que sempre m'han recolzat. No deixa de ser simptomàtic que sigui un agraïment del mestre Lluís Alcalà per aquesta parella, Josep Aldaz i Paquita Martín. Mar, música i amics. Som-hi, Cobla Mediterrània.

I d'aquesta sardana dedicada a l'agrupació sardanista Anella Oberta de Cubelles, anem ara a la sardana dedicada al grup sardanista Tamborí de Sant Pere de Ribes. El títol fa referència, el títol de la sardana és La punta de l'iceberg, escrita i estrenada el juliol del 2013. El títol fa referència a la feinada que hi ha darrere d'una entitat agrupació sardanista. Fou estrenada el 13è aplec d'aquesta localitat del Garraf per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

seguim ja a la recta final del programa d'avui amb sardanes interpretades per la Cobla Mediterrània del seu tenor solista Lluís Alcalà i Baqués. 50 anys d'unió és la sardana que tot seguit ens oferirà la Cobla Mediterrània. Estrenada el març del 2009, aquesta sardana va obtindre el Premi Accèssit al concurs de composició celebrat a Agramunt pel 50è aniversari de la Unió de Colles Sardanistes. Aquesta sardana, 50 anys d'unió, la va estrenar la cobla Bellpuig Cobla. Ara ens la interpreta la seva cobla, la Mediterrània.

I acabarem el programa d'avui amb la darrera de les sardanes que ens ofereix la Cobla Mediterrània i que té la particularitat de que és la segona sardana del mestre Lluís Alcalà i Baqués. Porta per títol Un nou horitzó. Fou escrita i estrenada a l'octubre del 2006 i és, com diu ell mateix, la seva segona sardana que vaig composar. Estrenada a l'aplec de tardor de Torelló per la Cobla Sabadell. Amb aquesta sardana us diem adeu-siau, que tingueu molt bon cap de setmana sardanista i ens retrobem dimarts que ve aquí a Ràdio Sant Andreu. Res més, amics. Adeu-siau a tots. Un nou horitzó, la darrera sardana de la Cobla Mediterrània.

0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alt Cavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística, també, no?
1: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè, no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que s'han en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és: en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: fins al dia 15 de maig a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives.

0: Siguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu Preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
1: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escoles bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
0: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics.

0: antics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
2: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
2: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento, es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
3: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías, y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el partit dels socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
4: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local, pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
5: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
6: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions, i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. també poden ser una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que, evidentment, doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos, perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos. Però parlo de sala operativa. Una sala operativa, com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria, doncs, no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem, doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat, aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etcètera, etcètera. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I en la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai dels 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte. Vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir en aquest cas xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, de diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada, movem el cos, alluixem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromiàlgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte, per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte. Sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, no és un procés senzill i per això serà molt necessari comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromialgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromialgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromialgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del Mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts d'avituallament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és des de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. I ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pagejà i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquesta seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà hi haurà el primer avituallament, i se retrobarà ja en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que
2: esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat. para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè bueno, es trobava cansat.
2: Uh-huh. Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, bueno, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys i després perquè bueno, la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, bueno, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus com funcionen?
3: Sí, els preus serien per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: Mm-hmm. En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres i a més també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi que després es fa com un sorteig i a qui li toca, bueno, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui.
2: Uh-huh. A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament. A mesura que va arribant la gent, se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca, i la botifarra. I a més, bueno, ja se li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquest obsequis o regal dels establiments de Sant Andreu de la Barca. Que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant. I, bueno, seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer L'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i bueno, la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el pa i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: Bueno, en principi si plou esperem que no sigui molt.
2: Sigui molt, sí, quatre sigui, gotetes.
3: Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre. Llavors, si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta onzena caminada popular.
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones. Espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El centre excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, on ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, a tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem, i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent doncs participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, si els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant anem als instituts, passem igual que aquí un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa, i això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut, en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina d'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: Suposo que les preguntes dels ciutadans molt, molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec i, per tant, estem recuperant diferents zones, i ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde, en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre. Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. Per què participa? Per què ha volgut venir avui aquí?
2: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de septiembre.
0: ¿Qué piensa, qué opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
2: Pues está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
0: ¿Va participar en l'anterior ocasió?
2: No, mai. No, nunca mai.
0: Y a la oficina de la alcalde también han participado el Manuel y también el Ana.
3: Muy bien, nos ha atendido muy bien, muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
4: Está todo muy bien, sí, muy agradecido estamos.
3: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
0: Ah, ¿conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
3: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
4: Sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
0: ¿Habéis aprovechado el tiempo?
4: Sí.
0: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
4: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
3: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montserrat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montserrat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
1: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenim un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acords i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plans de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que al mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa. Encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical, i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es vegi el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
0: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
1: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
0: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
1: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui farem, el Comitè Unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació, i evidentment si no es posa fil a l'agulla continuaran les mobilitzacions.
0: Bé, aquesta setmana també coincidint amb la primera mobilització, el regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
2: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes, i ens va dir que sí i que estaria, s'ho miraria, i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això, el nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
0: Proper pas?
2: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
1: L'alcalde el dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
2: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
0: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
1: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? No es pot deixar el servei desatès, i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
2: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
0: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral. Assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats, comissions obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
4: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
0: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
4: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte. Es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és, bé, és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
0: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, d'aquesta hora que és el que es demana, doncs a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
4: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a diferents a tenir diferents persones de referència, no?, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
0: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
4: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
0: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
4: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
0: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua Sant Andreu a Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
4: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
0: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
4: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no?, perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs, bé, la borsa de voluntaris.
0: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
4: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
0: I no és així, eh?
4: No és així, en absolut.
0: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
4: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, I aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa doncs, també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs, el català que estan aprenent a l'aula, doncs, a treure'l al carrer.
0: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
4: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
0: Molt bo, m'han dit, eh?
4: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
0: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
4: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents, i bé, i seria doncs això, no?, aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no?, parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
0: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no?, en quant a activitats, en quant a difusió també, no?
4: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
0: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
4: Exacte, sense
0: por, no?
4: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no?, cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
0: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
5: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
0: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
5: Sí, aproximadament, sí.
0: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
5: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
0: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
5: Exactament, realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones, i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
0: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
5: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
0: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
5: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i algo, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fes-ho el que sigui, vaig xerrant quan te la dones un quart de nou del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
5: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
0: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
5: Exactament. Sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
0: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaria?
5: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
0: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
5: Encara no.
0: Nervis?
5: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí.
0: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
6: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
0: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
6: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
0: Però parles molt bé el català.
6: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
0: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
6: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
0: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
6: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
0: Més del dia a dia, no?
6: Més al dia a dia, sí.
0: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
6: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conocen i tal, i intento parlar amb ells català.
0: Normalment, i bé, no?
6: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
0: D'on vens? On vas néixer?
6: ¿Cómo?
0: On vas néixer?
6: Ah, soc boliviana.
0: Boliviana.
6: Sí, sí, sí, però ja visc que...
0: Fa molts anys aquí, no?
6: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
0: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
6: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
0: una mica.
6: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
0: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català?
6: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem un paraula, un joc que es diu molta, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si no tinc.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
7: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
0: És el primer any que ho fa o...?
7: Sí.
0: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
7: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
0: Creu que ho aconseguirà?
7: Crec que sí.
0: Sí?
7: I sí, jo sóc optimista.
0: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
7: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
0: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
7: Sempre, sempre hi ha temes.
0: I com ho porta, la companya?
7: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
0: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
8: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
0: Però parles molt bé el català.
8: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
0: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
8: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
0: Ho posa més fàcil, no?
8: Ho posa més fàcil, sí.
0: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
8: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
7: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
0: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
7: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
0: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
7: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
8: Sí, sí. Totalment d'acord.
0: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
7: Sí.
0: Dels cursos? Quins cursos feu?
7: Fem el B, el B3.
8: El B2.
0: Les dues feu el mateix curs?
8: Sí, sí. Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
0: I com us va?
8: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable... i la veritat que està molt bé.
0: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
8: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
0: És el fet d'atrevir-se, no?, suposo?
8: Sí, sí, això.
0: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
7: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
0: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari per la llengua.
7: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
8: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania. I el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies dels infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors s'han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva, I fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat, i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir, i evidentment qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui, i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també, i a tu, Jordi.

0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina, com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
3: No, a tu no. No, jo no crec que tu no en has de tenir pas, a vergonya.
2: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
3: ja
2: me l'han quedat tota.
3: Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
2: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
3: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
2: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
3: sí,
2: gran, eh?
3: Sí,
2: però
3: depèn de la situació, depèn amb qui,
2: sempre
3: no?
2: Sempre hi ha coses que ens fan
3: sempre
2: vergonya.
3: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no hem tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem i ballem i cantem i riem i ens atrevim a mil coses fins que ens comencen a dir allò que sempre dic com els patrons: això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
2: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
3: Això.
2: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no? Amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
3: Sí.
2: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí que
3: clar,
2: es poden vincular
3: sí,
2: dues
3: exacte,
2: coses amb l'exemple que
3: sí,
2: he posat,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí, és que ja a vegades no és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allò sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
2: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
3: bé,
2: les
3: galtes.
2: Bé,
3: és que
2: galtes.
3: Tinc calor, eh? És que tinc calor.
2: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
3: Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que aquí sí que tenim un problema.
2: Tot
3: Houston,
2: fa vergonya.
3: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran en l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
2: sí,
3: saps?
2: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
3: Sí.
2: Que pensin el que vulguin.
3: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
2: Per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les escoles, des dels instituts, tot aquest component de gestió emocional, doncs... Està bé que rebin eines, també, perquè és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots camp de psicòlegs.
3: Sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
2: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
3: Ja.
2: Del que no has fet, sí.
3: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes que van juntes a la mà, però cadascuna va a la seva
2: aquesta
3: manera.
2: Vergonya portada a l'extrem màxim, no?
3: Sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer t'ho vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
2: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
3: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que t'ho volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
2: A veure.
3: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
2: sí.
3: Tant amb recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia que sortir.
2: No, que fan entre bambalines, no?
3: I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi hauria més de 500 persones i que vindria la premsa.
2: Vas dormir aquella setmana?
3: No, no vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant i fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar, o sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
2: I, una bona amiga, doncs, aquesta.
3: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
2: El clic, no?
3: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després... parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
2: Ah,
3: perquè,
2: i aquí
3: com
2: estem,
3: no,
2: eh?
3: Com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar i això. I va ser una mica doncs, els motius també que vaig començar a fer ràdio. Va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
2: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa.
3: Ah, ja
2: l'has deixat enrere. Quina
3: ja
2: gran
3: està.
2: Feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
3: Sí.
2: Home,
3: sí,
2: aquí,
3: sí, sí.
2: Visca la ràdio.
3: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer. Però clar,
2: per travessar aquesta por, eh?
3: Ah, això mateix.
2: És atravessar-la.
3: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
2: totalment.
3: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
2: I flexible. Hem de ser més flexibles.
3: Flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això doncs estem aquí. I ara era com que... em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
2: A veure, vinga.
3: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com lo de travessar els...
2: You can dream it, you can do it, no?
3: Doncs mira, no sempre és així, és que vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre és així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
2: Els colors que dèiem...
3: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
2: Tremolós...
3: Tremolós... I te pones colorada.
2: Sí, muy colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
3: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia. Mm. I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya. Mm. Però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi sí. fer alguna cosa, o alguna cosa, no? Ja, sí. També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els
1: no?
0: que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que sí. fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidó.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres
0: Home,
1: pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat. Perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació
0: sí.
1: no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per no, poder
1: Això.
0: Fer aquestes formacions que deies I... tu o ficar-te davant de tot un equip directiu
1: sí.
0: a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand,
0: Vinga.
1: La cantant i actriu, que durant un concert que per ella era molt i molt important... Mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament, segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: Home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se la saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: es col·lapsar,
1: potser...
0: Es va col·lapsar. Clar, o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: I no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, en Will Smith. Sí, molt fan, jo era
1: que
0: molt
1: fan. Que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: Aquest no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: que aquest sí que
0: el
1: era cosí. El tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: quinta macla de Tom Jones, It's Not Unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya.
0: I agafa, s'empoderava el que et deia.
1: S'empoderava. Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma, quan era petita, patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull sí. dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vaig explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem a parar aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que, clar,
1: bueno, no és
0: que
1: tingui por.
0: Ha xupat càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid, i el fet d'anar a esdeveniments socials, doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs, això, interpretant, no? Estant davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a estona, on s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
1: sí.
0: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval.
0: Sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li fer una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant, sí. treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que coneixem.
0: Ja veieu la vergonya que si empatiu, sí. No us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
0: Sí.
1: Sí, la veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: És la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs, la gira, i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. No? Perquè a vegades, quan perds tota la vergonya, és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre, vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
1: mantenir
0: aquest coquet,
1: això.
0: No? Aquest
1: sí,
0: coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí, amb el nas, que ho feia amb la boca amb el nas, eh?
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: no? Són tots supersticiosos, eh?
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
0: Els saltets, el deixar anar...
1: L'escalfament vocal,
0: sí,
1: no?
0: Diafragma.
1: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd... Ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar i ens anem al consultor.
0: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa. Anem al consultor. Sí.
0: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
0: Home, jo m'he divertit molt, eh?
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
1: Sí.
0: M'ha agradat, que sàpigues que m'ha agradat.
1: Està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també? Ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez, creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin, a veure què tal.
0: Consultori creatiu, què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu. Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
0: I no visualitzeu que fareu el ridícul,
1: no.
0: I que us equivocareu o que caureu caminant, no, això
1: fora.
0: No. Aquests pensaments quan apareguin els aparteu ràpid, els bufeu,
1: no,
0: fora.
1: Positiu. I ara farem un exercici.
0: A veure, exercici.
1: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple, anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser posaràs vermell o vermella, perquè, clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
0: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
1: Amb somriures.
0: M'encanta.
1: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
0: Sí.
1: Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
0: I dir t'estimo.
1: També.
0: A tu mateix.
1: Costa molt, eh?
0: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som tots carn de psicòleg.
1: Sí, hi ha molts patrons que hem de...
0: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
1: Somriure.
0: Clar que sí, sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, Roser, doncs...
1: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
0: Sí, tu en tens o no? Ja les tens tremendament superada,
1: no? No, jo sí, jo soc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
0: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? Què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
1: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
0: D'acord.
1: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no... I no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
0: Ara això jo no ho tenia controlat,
1: clar,
0: eh?
1: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que Que em costa gestionar. Encara dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
0: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya, una mica molt l'has deixat enrere. Eh?
1: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
0: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important, això.
1: Vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
0: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem. Sí, tu i jo, somriure.
1: Sempre estem somrient.
0: Mare de Déu, mira, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
3: Ruta 66, el més nou.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar els anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hate Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison, al capdavant de la banda de glam metal Bret Michaels. Ara fa 40 anys començàvem la seva carrera amb cançons com Thal Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
0: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
2: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
0: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
2: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
0: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
2: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
0: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
2: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que es posin moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
0: Per què creus que passa això?
2: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudiïn en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen... perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
0: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Acabat la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípides era un amaròtrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípides. Des d'aleshores, la marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides, mai ningú l'havia aconseguit fer, els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99% de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores, el que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle, però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes, el que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres...

0: llibre diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
1: Mm-hmm. Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
0: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt, en fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat, sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet.

0: d'amenaces en realitat hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions. Com a mínim, jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
1: Mm-hmm. Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
0: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que ha intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent em preguntant com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del, o sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
1: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
0: Clar, això és molt difícil de saber i a diferència del que passa amb la ficció, quan quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan en les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta, no me n'he ocupat.
1: Havíem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, quin has subratllat?
2: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport, som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
2: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
1: Igualment, contenta de retrobar-te. Avui per parlar de roba de segona mà.
2: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
1: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres de posar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
2: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional, sumat amb aquest canvi de percepció, explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no? Un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha també aquest valor positiu.
1: Què em diuen les marques, les grans marques, no? de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
2: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates low cost per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no? Tipo Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant-se, posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda, saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit. Val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no?
1: Sí.
2: I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors
2: sí.
1: que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
2: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
3: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina, i per tant és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs de futur i de respecte pel medi ambient i de respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs el que fem és donar-ho a conèixer, i aquests premis doncs també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal, i per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament, doncs de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt, molt de temps, no?, anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs que fan serveis socials i que donen serveis doncs a tot tipus de persones, i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, sí, sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs més de caràcter local, una economia doncs que té en compte tot el nostre entorn, i fruit de que Europa doncs ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt, i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no?, perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català, el tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament en el territori, i per tant que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple: m'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueres, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueres contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueres ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: perdido de repente todas aquellas promesas que me hice al empezar.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Benusson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Per aquí.
0: Actualitat.
2: Ui. En tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
1: No, tinc actualitat.
2: Ted Lasso. Torne sí. A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista. Doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donar un toc i un gir en principi a l'argument, potenciar una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
1: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire com de revival, no? Com de que
2: innecessari, absolutament.
1: Bueno, veurem. També t'he dit, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
2: Ningú és perfecte.
1: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
2: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tanque, no cal que la tornis a obrir. Ja està. És que no cal.
1: Bueno, a nivell empresarial i a nivell financer, segurament però, no pensin el mateix.
2: En aquest cas, me la porta bastant el que pugui ser a nivell empresarial i bé. Com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
1: Vale, jo... Ara és el meu torn, no? Ja puc?
2: Tenia més coses, però com que no me'n
1: he apuntat...
2: No, digues. No me'n recordo perquè no me'n he apuntat.
1: Vale.
2: Aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
1: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
2: No, l'has vist en una setmana.
1: He vist
2: de fet, en menys d'una setmana. Encara no ho entenc ara.
1: He vist Severance. I em feia mal al cap, t'ho he de dir.
2: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
1: És no, encara així ha afectat a la meva manera de veure sèries perquè jo sóc molt assidu de l'atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar-hi bé i per organitzar tot el que has vist.
2: I tant.
1: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie. Però quina passada de sèrie.
2: Mira,
1: en absolutament
2: el pin aquí,
1: en absolutament tots els aspectes. O sigui,
2: estic molt content d'haver-lo descobert.
1: És una, a mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
2: Jo no estic ansiós. Controlo no. la meva ànsia.
1: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
2: Protagonista.
1: Correcte. Adam Scott, protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera... que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha a la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno,
2: contents. No passa res.
1: A veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
2: Bueno, poden envellir
1: ens hi plantem al 60 molt ràpid.
2: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys pels 32.
1: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
2: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
1: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'aniríem ja.
2: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
2: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
2: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
2: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'apunto.
2: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Quan tampoc Instagram no el fa servir massa, no te molestaré.
0: No.
2: Però me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix.
0: Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
1: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
2: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comencem.
2: No, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'UA Uli de Ràdio, Sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
1: Perquè és una categoria a banda.
2: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
2: No vol dir que tinguin un guió amb totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna sèrie,
1: sí,
2: ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.
2: Sèries on els animals doncs, tenen un paper important. En algunes d'elles aquest seria el criteri.
0: Molt bé.
2: També he de dir una cosa. S'està perdent, eh?
1: Sí.
2: Pel que he vist, abans era més habitual en donar-los protagonisme narratiu als animals, no tant a dia d'avui.
1: Jo crec que això també va una mica de la mà amb allò que vam comentar al final del programa de la setmana passada, que és que jo crec que amb les condicions laborals i com s'està regulant tot, potser ja no està tan ben vist treballar amb animals. No sé, per exemple, se m'acudeix lo del Mico Cappuccino que tenien a Friends, que, home, vist en perspectiva, no? Mm.
0: Però
1: potser te sap una mica greu per l'animal.
0: No.
1: Com, perdona?
0: Que és diferent un gos, per exemple.
2: A un mico, sí.
1: Bueno, sí, depèn.
0: Pot fer d'animal de companyia, que ja és un animal de companyia.
2: No em ficaré a parlar de perspectives. Sí, bueno, a dia d'avui...
1: Sempre és interessant fer-ho.
2: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem
0: amb
2: més calma i tranquil·litat.
1: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
0: Doncs vinga.
2: Alguna d'elles protagonitzades, eh? És a dir, sí...
0: Clar.
2: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla que anem just dos de temps i hem de començar a tirar.
0: Podem
2: doncs, sisplau, el programa és teu.
0: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un
1: pare i de l'oeste. És que les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlarem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió, algunes que he trobat capítols a YouTube. Ja us ho aniré dient, doncs, quan, quina esquina, per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No, o sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: A veure, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any avui.
0: Sí, hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: Amé... Sí. Clar, bueno, perquè llegeixes sense concentrar-te, claro. Vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. I ens hem de... ja sé,
0: no
2: senyor,
0: es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966, no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: Yeah, no, tenen... O sigui, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera Starring, surt el nom dels actors...
2: Ah, val.
1: I també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring Clarence de, no sé, de Cross-Eyed Lion...
2: Perfecte. doncs tenen, com deia, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: Bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé. A mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, al ser de l'època a la que són, aquí hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
1: per tant, havien de fer servir animals reals, actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
1: Clar, però ara fas una sèrie sobre un dofí i és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
1: Correcte, sí.
2: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
0: Ha canviat.
1: Us ha agradat, l'argument, Bec?
2: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
2: Està bé.
0: És veritat.
2: Les perspectives han canviat. Ara, els contractes dels dofins...
1: Però ho dieu amb un rintintint.
2: S'estot molt més estricte.
1: Que potser té un punt de falton, no?
2: No. No, cap a tu no.
1: Vale. Parlant de rintintint.
0: Sí, anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
2: Acabaré estirant-me de la llengua. Rintintint, aquestes no són, eh?
0: Les aventures? Jo, a mi no.
2: No?
0: No, a tu sí.
2: Bueno, em sonava rintintint.
0: Home, la paraula sí.
1: Sí, però el que rintintint era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
2: A mi em sona. Sisplau, endavant.

0: Molt patriòtic, això.
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Un cop enrere, eh?
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al fort Apache. Ni els animals més ferotges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin. El 2007... es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser una patacada important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, pues això, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta que YouTube bloqueja segons quins països determinades quines coses, doncs no s'hi poden veure gaires a Espanya, però bueno, escolta, si voleu tenir un moment revival de ostres, jo veia Rin Tin Tin, de jove i tal, algun parell de capítols us podreu mirar, eh?
0: Molt bé.
2: Allò per reviure una mica...
0: Però llavors et quedes amb les ganes, no?
1: Bueno, depèn, potser és... ja en tinc prou. Com quan menges dolç, no?
2: Clar, només és per...
1: 7 o 8 bombons.
2: No te veig, és una bossa de Madalenes, te'n menges una, no?
1: Ja en tinc prou. Amb aquesta mitja caixa de roja de bombons ja en tinc prou avui. Ja està, ja m'he tret el cuquet.
0: Molt bé, una altra sèrie, en aquest cas també el 1954, la 5.

0: Amb una altra que ja per aquí va funcionar bastant bé, els revivals al llarg dels anys. Vull
1: és
0: dir...
1: que si no es, digui, si no es diria l'ASI, la del 2023.
0: Clar.
1: Repetiria les mateixes.
2: Ja, seria però no hores, cal. No?
1: Nueva aventura.
0: Mira, jo l'única referència que tinc d'aquesta sèrie...
2: A mi em sona, aquesta.
0: És ma mare dient-me que aquesta sèrie era tan trista que quan sortien els títols de crèdit ja s'hi posava a plorar.
2: Carai.
1: Home.
0: Aquest és, això és l'única review que tinc d'aquesta sèrie.
1: Potser la va agafar en un moment sensible.
0: També. Bueno, però quan eres petit també les coses t'afecten diferent, no? Quan ets un nen...
2: Jo crec que no he plorat mai sent petita.
0: No?
2: No. Ara sí.
1: D'emocionar-te per algun, jo crec que és ara més difícil en petit que en
0: vols dir?
1: I tant,
0: sí.
1: No? Jo crec que amb els anys ja menys, no tens aquesta noció emocional, evolucionada. Tinc claríssim. Estic d'acord amb això.
0: Vale.
1: De petit, amb 8, 9, 10 anys, no
2: jo
1: plores.
2: No.
0: A mi, jo...
1: Però és que diré una cosa, de la mateixa manera que no plores... De la mateixa manera que no plores, no et fars de riure, eh?
2: No, tampoc.
1: No crec que hi hagi les emocions massa flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una pel·li.
0: Pues jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu...
1: No, per favor.
0: Pues m'enfio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
1: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
2: Sí. Sí, sí.
1: 100%.
2: Sí, estic d'acord.
0: Vale, ostres, els nens de cert, tu, bueno...
1: No,
2: però perquè no interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
1: Correcte.
2: O sigui, si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant. Tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
0: Vale.
2: Crec, vamos.
0: No ho sé, però, ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
2: Jo és que no he vist
1: Bambi. Jo no he vist mai Bambi.
2: Vamos!
0: Pues la de l'elefantet, com es deia?
1: Dumbo. No sé si l'he arribat a veure.
2: Jo crec que és aquesta.
1: Però, per exemple, jo ara miro...
2: Jo
1: ara miro el Rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient el Rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
0: Jo sé, quan moria Mufasa, déu-n'hi-do, també, eh? Vaya plorera bona, eh?
1: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
0: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i me vaig fer una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir és que no vull repetir aquest trauma mai
1: és que,
0: més.
1: Però aquí,
0: això de crio, eh?
1: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que sigui la foscor, que sigui no sé què, no sé quantos. Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
0: Vale.
1: Però no passa res.
2: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterrani.

0: No l'hem tret del Rei León, eh? Aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola d'aquest Això van sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure enlloc d'Espanya.
0: No,
2: no però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie. La podia posar a mi tele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Borrell, entre d'altres.
2: Ojo, eh?
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si entre tots dos el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran segurament físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Mm-hmm. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com
2: sí,
0: es devia dir.
2: Però sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És l'encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidor. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí. No. El, bueno, el padrí. No.

0: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així, eh?
1: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no,
2: eh? Polític de Astúries, de Santander.
0: Ai.
2: Ah, no, aquell era Revilla.
1: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois, com estem avui, eh?
2: Avui he rebut un Instagram que m'han dit, però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors, jo m'agafo en això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
1: I queda molta temporada encara per davant.
2: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
0: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
2: sí.
0: Que és Rex, un policia diferente.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Coneguda telesèrie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí.
2: Jo no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
0: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
0: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
0: Jo tampoc.
2: Doncs probablement estiguin clar, parlant de la sèrie austríaca,
1: probablement una de les més
2: internacional
1: populars,
2: de la història de l'audiovisual austríaca.
1: Sí, també us dic.
0: Nord-americana.
1: També us, exacte. És que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet, jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana.
0: Vale,
2: australiana sí. Me pot quadrar una miqueta més perquè han arribat més coses. Però després pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
0: Sí, bé, sí.
2: De fet... ja som la següent, la que es va fer basada també una miqueta en això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a, no sé si és a Canadà o als Estats Units.
0: Vale, doncs escolta'm aquesta.
3: Puede que tu perro sea mono, un peluche o incluso rápido, pero no es Rex.
4: Este es el famoso Rex.
5: Sí, así es.
3: Este dúo vuelve a resolver crímenes.
4: ¿Qué pasa, chico?
3: En la nueva serie de éxito.
4: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale?
5: ¡Rex, vamos!
3: Pillando a los malos. De salto en salto.
4: Buen trabajo.
3: A perro ladrador. No se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva el 6 de septiembre en Calle 13.
0: Bueno.
1: ¿A qué os ha quedat clar de què anava aquesta sèrie?
2: Un perro, a perro ladrador, diu, eh? Sí. Com diu la frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: És que són uns artistes. Són uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, eh? O sigui, encara
1: s'estan fent.
2: Sí, és 2019, actualitat.
0: Vale.
2: Movistar Plus, no sé quantes en poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
0: Perfecte. Una altra, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
6: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7's the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
7: It's a big day today, Martin. Say good luck, mama.
6: Every morning, I see her get in her car.
7: I love you, buddy.
6: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying by water, deliveries...
0: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en beneficis amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta. Eh? És una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i aquestes coses.
0: Sèrie podcast.
1: Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? Sí, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
0: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar, eh?
2: Només són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
0: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
0: No?
2: De les que he ficat no em sona.
0: 2021, socios y sabuesos.
8: ¿Quién te acribilla llamadas?
9: Oh, mi madre.
10: Sí,
9: luego la llamo.
8: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto.
11: Te organizo una cita, tengo primas.
9: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
12: ¡Oh! Aquí tienes a Scott. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
9: ¿Qué quieres decirme con eso?
12: ¿Te ha llamado mamá?
13: Tu padre quería que te quedaras con Hutch. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hutch original.
9: No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
13: Vamos, acabarás encantado con él.
12: ¡Hutch,
9: no,
12: estás en
9: no,
12: tu casa!
9: ¡Hutch! ¡No, no, no!
10: sientes en barca. Ven, ven aquí.
0: Sergi.
2: Em toca a mi?
0: Sí.
1: Ojo.
2: I quin estem?
1: Socios i sabuesos Disney Plus.
2: Home,
0: 2021,
2: no, sí. La sèrie Socis i sabuesos, socis sí que ho ha traduït, sabuesos no. Segueix Scott Turner, un ambiciós i ordenat detectiu nord-americà que hereta Hutch. Hereta, entenc que és que...
1: Sí, que li toque perquè algú ha mort d'alguna de la seva família.
2: Clar. Un dogo, veieu, ja no és una. Un dogo de Bordeus babós i desobedient. Scott aviat descobreix que el gos... No, aquí no estic dient res ni ironia per mig, és una realitat. El gos del seu pare difunt pot ser clau per resoldre un cas obert obligant-lo a conviure i treballar amb l'animal. Curiositat, el 1989, any que va néixer ma germà,
1: sí?
2: Tom Hanks va produir... Uau. Va protagonitzar la pel·lícula basada en el mateix gos.
0: En la mateixa.
2: Però ja sabia, és que aquí... Ho havia ficat bé, pensava, si ho he tirat lo.
1: En lo mateix.
2: En lo mateix.
1: Molt bé.
0: Una pregunta.
2: Sisplau.
0: Què vol dir sabuesos?
2: És com
1: tu,
2: se li diu als gossos,
1: busco,
2: no? Busco,
1: però és una mica... No és exactament... O sigui, és com una... A veure, ara t'ho buscaré.
0: És que, dir, per la meva ignorància en castellà... Però
1: dir que aquesta sèrie està protagonitzada per Josh Peck, que és un actor que jo recordo...
2: Peck, por el culo.
1: Ja perquè no estaré... TK és P-E-C-K. Llavors aquí ens falta.
2: Ens falta la K, no.
1: De trobar. És Josh Peck, un dels protagonistes de la sèrie infantil de Nickelodeon, suposo coneguda per tots o per la gran majoria de la meva generació, Drake i Josh.
0: I ara mateix...
1: Jo espero no, això.
2: Sí, és que a mi també m'ha començat a donar aquestes referències i he pensat... Doncs
1: pues bueno. Em fa gràcia, perquè Josh Peck fa molt de temps que no el veia enlloc. I a més, vaig veure el tràiler i vaig dir, ui...
2: És com si us parlo d'un jugador de futbol i us dic, sí, que va jugar al Manchester o al no sé què, doncs us quedareu igual.
1: Bueno, però entenem que estem parlant d'un programa de sèries, no? Ens escolta, bueno, ens escolta un públic que mira sèries.
2: On, spoiler, bueno. Jo no les he vist totes, les del món.
1: No, però per això ho dic, així los lanzo, el órdago. Mira, un sabueso, és que estava buscant... Un sabueso és un gos... ho dic en castellà, perquè si no me
0: faré
1: el lío. És un perro de caza, generalmente grande y de orejas caídas, con un olfato... Con un olfato prodigioso, utilizado para rastrear presas. És a dir, per exemple, els gossos caçadors serien sabuesos, un chihuahua no seria un sabueso.
0: Vale.
1: Vale?
0: No ho havia sentit en ma vida. Molt bé.
2: Hi ha paraules castellanes més poc habituals que sabueso.
1: Sí.
0: Bueno, però no l'havia sentit. En fi, les altres no podem escoltar.
2: Oh, la de Chueco és una llàstima.
1: La de Chueco...
0: Dona una oportunitat.
2: Chueco, dir, Chueco.
0: No,
2: bueno.
0: Deixa'm dir. Què fem? Parem aquí...
2: Un, dos, tres...
0: I fem una altra secció amb el que quede.
1: I afegim les d'animació, sí. També.
2: No.
0: Aquí no podem gastar tantes vegades.
2: Mira que fa anys que hi ets aquí, també.
0: Que mirarem a veure... Per una altra secció.
2: No, n'haurem d'afegir alguna o altra. Bueno, ja intentaré buscar-la.
0: En trobarem alguna.
2: Va, si en trobem dos o tres, en farem una altra. Va.
1: Vinga, va.
2: Que ens ho han passat molt bé, eh?
0: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adeu.
0: Fins aquí l'Això avançaria, l'espai de sèries 2 a Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No és gens difícil reconèixer la veu de Barbra Streisand, una dona que ha guanyat els 11 premis de més prestigi que es poden guanyar en el món de l'espectacle. De fet, és l'única persona que els té tots, cosa, naturalment, que inclou l'Oscar, l'Emmy, el Tony, el Grammy i els Globus d'Or. I, a més, com a dona, va ser la primera a guanyar un Globus d'Or com a directora. Això va passar el 1984 per la pel·lícula Yentl, quan ella es va posar per primera vegada darrere la càmera. En un principi, però, Barbra Streisand volia ser actriu, que era la seva vocació, i va estudiar art dramàtic. Estudiava a l'Actors Studio de Nova York, la mateixa escola i al mateix temps que Dustin Hoffman, i per guanyar-se la vida, ella feia de cangur i ell de conserge. El debut com a actriu, Streisand el va fer com a protagonista femenina a Funny Girl, de William Wyler, al costat d'Omar Sharif, on cantava 12 de les 14 cançons de la banda sonora. I ves per on, va guanyar l'Oscar a la millor actriu en companyia de Katharine Hepburn, que el va rebre per la pel·lícula El lleó a l'hivern. De tota manera, la cançó que hem escoltat, Eva Green, no era de Funny Girl, sinó de Ha nascut una estrella, que la Streisand va interpretar al costat de Chris Christopherson, una seqüela. I aquí l'Acadèmia de Hollywood li va donar l'Oscar a la millor cançó. Escoltem-la ara en el tema principal d'una pel·lícula que va tenir un gran èxit, Tal com érem.

The Way We Were, tal com érem. El tema d'amor d'un film de Sidney Pollack, que no era res de l'altre món, però la química entre Barbra Streisand i Robert Redford va ser tan alta que el públic va omplir les sales. La veritat és que ella estava esplèndida i molt per damunt de Robert Redford. La filmografia de Barbra Streisand no és molt extensa. 19 pel·lícules en mig segle no és gaire. Però no pas perquè ella no volgués treballar, sinó per manca de contractes. El fet de no tenir una cara d'acord amb els paràmetres de Hollywood va estar un obstacle permanent en ella. Tot i això, de jove, mai no es va voler operar el nas. Li recomanaven que ho fes. Li deien que els contractes arribarien i que tot seria diferent. Però va dir que no. I és gràcies a això que té un físic molt personal. L'any 1983, quan tenia 41 anys, va decidir fer un gir a la seva carrera i va debutar com a directora amb la pel·lícula Yentl sobre una noia que a principis del segle passat doncs estudia en secret el Talmud que està prohibit a les dones. I és un film molt personal, dic personal perquè no només el va dirigir, també el va escriure, el va interpretar, el va produir i, per si fos poc, també hi cantava. Des del cinema mut, cap dona no havia fet una cosa així. Aquesta és ara una cançó del musical de Broadway Cats. Segur que coneixeu la cançó, Memory.

Memory, una de les grans cançons de Barbra Streisand. Andrew Lloyd Webber va compondre la música i la lletra està basada en poemes del poeta nord-americà, reconvertit en britànic, T.S. Eliot. L'any 1998 es va fer una versió cinematogràfica britànica de Cats, força digna, i el 2019 se'n va fer una altra, també britànica, amb Judi Dench i Ian McKellen, dos actors formidables. Però, malgrat això, va resultar fallida. Pel que fa a la filmografia de Barbra Streisand, que sempre ha estat una actriu malaguanyada, perquè és molt bona, l'hem vist al costat de Walter Matthau a Hello, Dolly, al costat de Gene Kelly a la pel·lícula... també aquesta, i al costat de Ryan O'Neill a la magnífica Què em passa, doctor, de Peter Bogdanovich. Al costat de Richard Dreyfuss en Nats, de Martin Reed, al costat de Nick Nolte a la pel·lícula El príncep de les marees, dirigida per ella mateixa, i al costat de Jeff Bridges a L'amor té dues cares, també dirigida per ella. Sobre el tema de la interpretació cinematogràfica, Barbra Streisand considera Marlon Brando el millor actor del món, i la seva actriu preferida és Meryl Streep. Pel que fa al terreny musical, us puc dir que Barbra Streisand és la cantant femenina més venuda del segle XX amb 70 milions de discos venuts. 70. Un cas únic. I en relació al seu vessant polític, Barbra Streisand és demòcrata, ecologista, té una fundació per a la defensa de causes humanitàries, va crear una càtedra d'estudis ambientals i l'any 2024 va fer campanya en favor de Kamala Harris contra Donald Trump. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut a Iman Tricky a les vies de so, l'escoltarem cantant una cançó, la cançó Woman in Love, Dona enamorada, escrita per Barry Gibb i Robin Gibb dels Bee Gees, que va tenir un èxit espectacular amb 2,5 milions de discos venuts. I és que el bagatge professional de Barbra Streisand és realment impressionant, perquè ha reeixit en tots els camps en què ha treballat, per bé que, com he dit, la seva primera vocació era ser actriu. Aquestes paraules són seves. Vaig acabar cantant perquè ningú no em volia com a actriu. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta marcada per l'estrena de l'adaptació a la petita pantalla de La Casa de los Espíritus. Però hi ha altres estrenes i les repassem tot seguit.
4: Los saturnianos positivos entran al periodo de gran calamidad durante 3 años. Muy bien. Que te irás al infierno.
3: I ho fem començant des d'aquest dilluns. A Netflix hi trobem Te irás al infierno.
5: Seré yo quien escriba la historia de la vida de esta mujer.
3: La sèrie segueix una estrella de la televisió i el món editorial que es veu immersa en uns rumors d'estafes espirituals i vincles criminals. Des d'aquest dimarts a Movistar hi arriba Kabul.
6: General Hassan is unreachable. He saved my life. We need to get him out.
3: Estem davant d'un drama polític coral de 6 episodis ambientat en els 15 dies que van seguir la presa de Kabul pels talibans l'agost de 2021. A través d'una família afgana perseguida i de diplomàtics i militars europeus atrapats en l'evacuació, la sèrie converteix un esdeveniment geopolític recent en un drama humà.
7: Tranquilo, está todo bien.
8: Esa es Vicky, ¿te acordás?
9: Hola. Me detesta. Te parezco aburrida, pesada. No me bancas, nene. ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos?
7: Que se vaya con Nora. Devuélveselo.
3: Des de dimecres a Netflix hi trobem la quarta i última temporada de Envidiosa.
10: No me quiero separar. ¿Por qué te separarías?
11: Porque todos se separan.
12: No estamos bien con Lenny.
3: S'acomiada aquesta sèrie que segueix una dona que entra en crisi després que la seva parella l'abandoni mentre observa com totes les seves amigues es casen i ella busca reconstruir la seva vida sentimental.
13: Soy Tom Lofty.
14: Encantado, Tom. Arthur.
13: ¿Te apetece tomar un café?
14: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
13: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: També des d'aquest dimecres a Apple TV s'hi estrena La maldición de Widow's Bay.
13: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador.
3: L'acció ens situa en un pintoresc poble en una illa a 40 milles de la costa de Nova Anglaterra. L'alcalde està desesperat per reviure una comunitat degradada. No hi ha wifi, la cobertura mòbil és irregular i ha d'enfrontar-se a habitants supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda.
15: Desde muy pequeña mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos a anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
3: A Amazon, l'estrena de la setmana, aquest dimecres, també La Casa de los Espíritus.
16: Claro, especial. ¿Cómo es especial?
17: Mover cosas con la mente.
16: Por decirte gracias.
3: Basada en la novel·la d'Isabel Allende, aclamada internacionalment, La Casa de los Espíritus és una saga familiar de 8 episodis que comprèn un primer període de mig segle centrat en 3 generacions de dones.
18: Solo digo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
19: No se lo voy a permitir.
18: No tenía que haberlo visto.
3: Elles són la Clara, la Blanca i l'Alba, que viuen en un país conservador de Sud-amèrica, sotmès a la lluita de classes, l'agitació política i la màgia.
20: Oh my God, have you seen her nails? They're actually good. Who did those? Maybe you can
21: ask any of my nails. I hope.
3: Des d'aquest dijous, a HBO Max s'hi estrena I entonces huyes.
22: I wanted your room to feel special.
3: Quan una noia de 18 anys visita el seu pare, amb qui no es parla, li deixa un cadàver entre les mans. Tant ella com les seves millors amigues fugen per tota Europa a la recerca de la seva mare, de la que fa temps que no en saben res. Pel camí s'enfrontaran a la manca de diners i a un embaràs inoportú, però el perill més important provindrà d'un oncle que resulta ser el gàngster més temut de Rotterdam.
8: Regina siempre me dice que me preocupo demasiado por ti. ¿Por qué no vuelves conmigo? Podría sernos útil en el equipo.
3: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem El fuego de la venganza.
11: Lo he perdido todo. A mi familia. Mi hogar.
3: Nova adaptació del famós llibre i pel·lícula d'acció que en el seu dia va protagonitzar Denzel Washington. Un agent de les forces especials busca un nou començament després de patir el síndrome d'estrès postraumàtic.
19: Tú te pareces mucho a mí.
11: ¿Quién me queda?
3: En aquest context, se li encarregarà la missió més complicada de tota la seva carrera.
21: El juízo final. La història del bé i del mal.
3: Aquest divendres a Disney Plus hi arriba la sisena temporada d'Impuros.
23: Tienes que prepararte para la guerra.
3: La sèrie ens situa a Rio de Janeiro a finals dels 90. En aquesta sisena temporada continua la trama d'un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim.
24: Por el futuro, Eliseo.
3: No ens movem de Disney perquè també aquest divendres hi arriba la quarta temporada de L'Encargado.
25: Eliseo.
26: Señor presidente.
25: No sabes lo bien que me vendría un perfil como el tuyo acá.
3: En aquesta nova entrega, el protagonista es converteix en la persona més influent del país, però una conspiració encapçalada pel seu històric rival amenaça en portar-lo a la ruïna.
25: La idea central seria erradicar el Liceo del edificio.
26: Te lo van a poner.
25: ¿Perdón? Se impuso una orden de restricción perimetral.
26: No me pueden negar la entrada a mi domicilio.
25: Le voy a pedir que se retire.
3: El duel entre els dos creuarà tota mena de límits.
27: Tenemos que volver a Sektigar.
28: ¿Por qué? ¿Ha muerto nuestro padre? Si quieres encender la pira, tú mismo.
27: Es Gudia.
3: I finalment, també aquest divendres, a Netflix s'estrena Gloria.
29: El club de boxeo Ariana no es un simple club de boxeo. Es una fábrica que no para de crear campeones.
3: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre s'enfronten al complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Madison, una proposta de Taylor Sheridan, sí, el de Yellowstone, que ja podeu trobar completa a Sky Showtime.
30: You know, at night, a bull elk come down to the river and bugle.
3: Com a Yellowstone i tantes altres produccions del director, tornem a situar l'acció a Montana, però en aquesta ocasió presentant-nos la dualitat entre una gran ciutat com Nova York, en concret Manhattan, i l'imponent vall del riu Madison.
31: Like a movie, we can play it over and over.
3: Però tot i que aquesta lluita interna entre ciutat i naturalesa està sempre present en aquesta sèrie, no és el quid central de la ficció. El punt de partida de The Madison és el dol, tots els seus processos i com es gestionen.
31: Not the same, though, as a real hug. No. It's not the same.
3: La sinopsi ens diu que a The Madison, una dona, interpretada magníficament per Michelle Pfeiffer, ha d'afrontar una important pèrdua que fa que trontolli tota la seva vida i les seves creences.
32: The worry is what you do next.
33: I know you are hurting. We are all hurting.
3: The Madison és una profunda història d'amor narrada a través d'un drama familiar molt personal sobre la resiliència i la transformació. És, en definitiva, l'obra més íntima de Sheridan, emesa fins ara.
32: You will have as much life as you allow yourself.
3: I ara sí, anem a parlar dels punts forts d'aquesta ficció i també de les seves febleses. Sens dubte, el principal puntal de la sèrie és precisament la interpretació de Michelle Pfeiffer. Per si algú dubtava que Sheridan fos capaç de construir un personatge femení amb la fortalesa i la intensitat dels seus protagonistes masculins, aquí arriba la premiada actriu per desmentir-ho. Pfeiffer ofereix a The Madison un paper inoblidable. És una mare de família que intenta mantenir-la unida després d'un desastre familiar. I això, que és el punt fort de la ficció, ens porta al punt més feble. La resta de personatges d'aquest drama, especialment el de les filles, en ocasions en resulten massa caricaturitzats i en ocasions molestos.
31: Mine is not a family designed to withstand tragedy.
3: Per sort, però, la trama de Pfeiffer, a qui acompanya en el cartell Kurt Russell i Matthew Fox, aconsegueix imposar-se. The Madison s'allunya de l'acció i les disputes de terres, típiques de les propostes de Sheridan, per centrar-se aquí en un to molt més introspectiu i melodramàtic que funciona, tant que ja hi ha rodada una segona temporada i confirmada una tercera. Com en la resta de produccions del director, la fotografia és impecable. En la resta del repartiment hi trobem també Boo Garrett, El Chapman, Patrick J. Adams, Ben Schnetzer o Kevin Zegers. En definitiva, és una bona proposta pels amants del drama, no recomanable, això sí, pels qui esperin trobar els conflictes de Yellowstone. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment d'una de les interpretacions més potents de Michelle Pfeiffer en aquesta trama.
0: ¿Cómo te sientes al respecto?
1: ¿Cómo crees que me siento?
0: No lo sé, por eso te pregunto.
1: Oh, el gran neurólogo de Harvard no lo sabe.
0: Tienes que decírmelo.
1: ¿Lo necesitas?
0: No. Tú sí.
1: Que te den.
0: ¿Cómo te sientes, Stacy?
1: ¡Que te den!
0: Eso ya lo has dicho.
1: Vale, pues lo digo otra vez. ¡Que te den!
0: Dime cómo te sientes, Stacy.
1: Aterrorizada. Cuando termine, todo el mundo se despedirá. Y luego seguirá con su vida, todos menos yo. Y nunca podré despedirme porque está metido aquí dentro. Y solíamos bromear sobre ello. Bromeábamos sobre carreras en sillas de ruedas en la residencia. Y yo pensaba que cuando llegara nuestro momento nos abrazaríamos el uno al otro y cerraríamos los ojos y eso sería todo.
0: Y ahora se ha ido.
1: Se ha ido, sí, se ha ido. Se ha ido.
0: Y tú estás aquí. Y estás sana. Y aún te queda una vida por vivir. Y ese no era el plan.
1: No. Ese no era el plan.
0: ¿Y tienes miedo?
1: Sí, mucho. Sí, y sola. Solo ha pasado una semana y me siento tan sola, joder. Nunca me había sentido tan sola.
0: No debería hacer esto. Es increíblemente inapropiado. Pero también el chupito doble de tequila. Y es lo que necesitas. Saber que no estás sola.
1: ¿A cuántas mujeres te has follado con esa frase? Porque eres un terapeuta pésimo.
0: Lo sé.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
4: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
3: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
4: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de la policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió de pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
3: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
5: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
3: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
5: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación, y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal, y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
3: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno, y por supuesto nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías, y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
3: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
7: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local, pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
3: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
8: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-ho endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor a la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
3: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
9: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé la seva opinió, poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o d'una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria, doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem, doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel,

0: 1.000 euros en projectes, quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís, qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà. I que trobarem el finançament perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
1: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig. A les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
4: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
1: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
4: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament i, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio. Ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, no? O per qüestions de logística també, no?
4: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs, perquè no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
4: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. si vius a Sant Andreu de

0: la barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu tens 20, i després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
0: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
0: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
0: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig, es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny, es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
0: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu Preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que, si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
1: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escoles bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
0: Exacte, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure, doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana, Ràdio Sant Andreu i a l'InfoSap ha començat la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem.

0: Encetem una nova edició de l'Espai de Portaveus. Recta final del mandat municipal. Ens trobem a un any de les eleccions i també és moment de fer balanç, d'analitzar també l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Isabel Marcos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, per començar, i abans d'analitzar alguna de les informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, bé, en quin moment es troba avui Sant Andreu de la Barca? En quin moment creu que es trobaria Sant Andreu de la Barca?
1: Yo creo que se encuentra en un momento muy, muy productivo y con mucha velocidad, porque se empiezan a hacer efectivos, se empiezan a construir, se empiezan los diferentes proyectos importantes del mandato. Porque hasta ahora, pues lo que se iba viendo es todo el tema, pues, de mantenimiento de las infraestructuras, de mejora de servicios en general. Pero ahora se empiezan ya a ver los proyectos de mandato. Los 16 parques que se están remodelando con una inversión de más de 1 millón de euros. La Presol de la Quimeta, que justo ahora se acaba de empezar a construir, que va a contar, no solo va a ser una Bresol con más de 140 plazas para 0 a 3, sino que va a ser un equipamiento educativo socioeducativo para las familias, que va a contar con temas de crianza, con temas de conciliación familiar, va a ser un espacio muy importante para la ciudad. Estamos ya presentando, pues, proyectos, ¿no?, que en breve también se, ¿no?, como el de la comisaría de policía, que va a prestar servicio también a la ciudad, no solo en temas de seguridad, que es lo que un poco se, ¿no?, se habla siempre, sino también de servicio a la ciudadanía, de cuando la ciudadanía se dirige al ayuntamiento, se dirige a la policía local, pues por muchos temas diferentes, también va a ser un espacio muy importante. Bueno, yo diría que es un momento de eclosión de proyectos y bueno, que en ese sentido, pues, muy contentas, porque se empiezan a ver cosas.
0: Com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estem a la recta final del mandat. Queda justament un any per les eleccions municipals del 2027. Per tant, en Comú Podem, com es planteja aquest any que encara queda i que encara falta per les eleccions municipals?
1: Pues mira, en la línia que decía, pues seguir cómo se van a concretar todas esas proyectos de ciudad y también servicios, porque se están licitando muchísimos servicios. Estamos pendientes de licitar el servicio de recogida de basuras de la ciudad, que va a contar con más de 4 millones. Bueno, en este momento se están trabajando la licitación como de 20 servicios nuevos para la ciudad. Nuestra actitud es un poco de ver cómo esto se va ejecutando, de seguir toda esa ejecución y de rendir cuentas a la ciudadanía de todo lo que se está haciendo en este mandato. ¿Y cómo estamos haciendo esa rendición de cuentas? Bueno, va a haber muchas formas, pero por ejemplo, en este momento estamos haciendo barrio por barrio, los diferentes barrios de la ciudad, las regidurías del barrio y la oficina del alcalde, que, como yo creo que ya los ciudadanos y ciudadanas saben, es que trasladamos el ayuntamiento a cada barrio y hacemos un retracontas, una devolución de lo que en cada barrio se está haciendo a nivel, pues, de mejora de la ciudad, de mejora, pues, de la iluminación, de todo lo que es reducir la velocidad de las vías, de todo lo que significa, pues, mejora del asfaltado, mejora de los bordillos, las aceras, los pasos de cebra, todos aquellos puntos de la ciudad que tienen más dificultades, pues todo lo que es pues el mantenimiento de la ciudad en cada barrio. Y después explicamos lo que son los proyectos grandes de ciudad y cómo se están ejecutando, en qué momento están, y después, por supuesto, lo más importante es que recogemos todas las propuestas que la ciudadanía viene a hacer a las regidurías, a las asambleas de las regidurías de barrio y de la oficina del alcalde. Y yo, sobre todo, en ese sentido, invitar a los vecinos y vecinas a que vengan, que se enteren cuándo es cada una, que están publicadas, que hay una, se va, en el barrio aparecerá una carpa y en esa carpa se hará la asamblea. Y por la mañana el alcalde y la regidora de barrio, en mi caso, el regidor de barrio que toque, pueden recibir a todos los vecinos y vecinas que piden hora y pueden hablar con nosotros sobre, pues eso, todos los proyectos, los problemas del barrio, las propuestas que pueda haber. Y en ese sentido nosotros nos planteamos lo que queda de legislatura, pues como decía, seguimiento de todos los proyectos, seguimiento de todos los servicios y sobre todo pues ese rendir cuentas de todo lo que nos comprometimos y de todo lo que tenemos en marcha, ya no solo para este mandato, porque ahora también estamos construyendo proyectos del nuevo mandato.
0: ¿Cómo es veu d'aquí a un any?
1: Pues eso, pues yo creo que muy positivos, creo que se está haciendo un trabajo muy importante de transformación de la ciudad, que este último año se va a ver mucho más, se va a concretar mucho más, y en ese sentido yo pienso que la ciudadanía, pienso que va a saber verlo, y lo está sabiendo ver, tenemos muchas devoluciones positivas, y en ese sentido yo creo que el balance es muy positivo.
0: Quina opinió té del Pla de Barris, de la presentació del projecte del Pla de Barris, que es va presentar fa unes setmanes? Sant Andreu Barcà presenta la seva candidatura al Pla de Barris per optar a un finançament de 16,7 milions d'euros per haver 37 actuacions fins a l'any 2030. De fet, l'article del mes de maig que en Comú Podem ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca precisament parla d'aquest pla de barris.
1: Pues para en Comú Podem, para Podemos, el Pla de Barrios es mucho más que una subvención, es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más poco, eso, más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos, y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Yengrán, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como eso, la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andrés de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno,
0: del 2027, 2028, o actuacions fins a l'any 2030, que
1: sí,
0: és el que preveu aquest pla de barris.
1: Exacto, hasta el 2030.
0: O sea, ¿creu vostè que cal actuar amb més urgència?
1: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos y también se está haciendo muchísimo de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Yengran, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos. Y de tener recursos para hacer esa transformación, pues, planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
0: L'entrevista íntegra amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
4: Exacte, vull dir, ja sabeu que aquest ajuntament, doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat, i per tant creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones, que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar, doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
4: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? Que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració, doncs, pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents, i que el CAP, doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
4: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti, no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà, doncs, li passa alguna cosa semblant, i per tant és un entorn segur.
0: el fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, no?
4: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromiàlgia, és prou visible?
5: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
5: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alluixem el dolor".
5: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromiàlgia, claus per conviure.
5: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
0: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
5: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromiàlgia.
5: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
5: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromiàlgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
5: Exacte, exacte. Sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromiàlgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromiàlgia és difícil de diagnosticar.
5: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
5: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
5: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
5: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
5: No, malauradament fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
5: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
5: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
4: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir a aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromialgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromialgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromialgia? O les pors?
5: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
4: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
4: Gràcies per convidar-nos.
5: Gràcies.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
1: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
1: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigüestoses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
1: Hem dit Biblioteca Aigüestoses, serà a prop de la Biblioteca Aigüestoses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
1: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
1: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
2: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
1: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
1: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigüestoses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
1: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies amb infants doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
1: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
1: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
1: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i Altranet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística també, no?
1: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs, perquè no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és: en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els

0: El projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com van expressar en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
0: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de la policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió de pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
2: Desde este grupo municipal queremos empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
2: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos, yo creo que todos los miembros de este plenario,

0: pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
2: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
3: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea. Ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
4: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre. I qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant. Però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
5: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins del consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etcètera, etcètera. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís, qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents, i que el CAP doncs igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
1: Bueno, és que per molt que s'aporti, no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar què et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa algo semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, i que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada: movem el cos, alleugem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 12:15 del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte, per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No, malauradament fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere les coses tenen més força, així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues i que vagi molt bé, aquestes activitats i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts d'avituallament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Bueno, això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Uh-huh. Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. Si ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Bueno, jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pagejà i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquesta seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà haurà el primer avituallament, i se retrobaria en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que
2: esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després, totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat, para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè bueno, es trobava cansat.
2: Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, bueno, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys i després perquè bueno, la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, bueno, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus com funcionen?
3: Sí, els preus serien, per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials, poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres i, a més, també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi, que després es fa com un sorteig i a qui li toca, bueno, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui.
2: A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament. A mesura que va arribant la gent, se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca. I la botifarra. I a més, bueno, ja se li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquests obsequis o regal dels establiments de Sant Andreu de la Barca. Que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant. I bueno, seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer l'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i bueno, la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el PAM, el pa i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: Bueno, en principi si plou esperem que no sigui molt.
2: Sigui molt, que sigui
3: sí,
2: quatre gotetes.
3: Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del Bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre. Llavors, si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta onzena caminada popular.
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones. Espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per a tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El Centre Excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, a tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem, i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent doncs participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, si els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant, que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant, anem als instituts, passem, igual que aquí, un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa. I això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina d'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: Suposo que les preguntes dels ciutadans molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec i, per tant, estem recuperant diferents zones, i ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde, en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre. Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. ¿Per què participa? ¿Per qué ha volgut venir avui aquí?
2: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de septiembre.
0: ¿Qué piensa, qué opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
2: Pues que está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
0: ¿Va a participar en l'anterior ocasió?
2: No, mai. No, nunca mai.
0: I a l'oficina de l'alcalde també han participat el Manuel i també l'Anna.
3: Muy bien, nos ha atendido muy bien, muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
4: Está todo muy bien, sí, muy agradecido estamos.
3: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
0: ¿Conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
3: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
4: Sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
0: ¿Habéis aprovechado el tiempo?
4: Sí, hombre, sí.
0: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
4: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
3: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montsat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montsat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: demás, ahora hay que darle una prioridad y ver cuáles son las más importantes y sobre todo ver cuáles son las que a la ciudadanía le preocupan más y son las que pretenden que como gobierno dediquemos los recursos.
1: La entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
3: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenim un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acord i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plan de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que el mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa, encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es vegi el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
1: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
3: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
1: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
3: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui el Comitè Unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació i, evidentment, si no es posa fil a l'agulla, continuarà les mobilitzacions.
1: Bé, aquesta setmana també coincidim amb la primera mobilització. El regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
4: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes i ens va dir que sí i que estaria, s'ho miraria i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això. El nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
1: Proper pas?
4: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
3: El dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
4: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
1: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
3: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració

0: la gent ha respost. Tens?
1: És a dir,
0: no es pot deixar el servei desatès, i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
2: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
3: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral. Assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats Comissions Obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
5: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs a una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
3: A Sant Andreu de la Barca, com deien, des de l'any 2003 es fa el voluntariat per la llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el voluntariat per la llengua o què és, què ens diria, Rosa?
5: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
3: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga sí. encara més, sí. d'aquesta hora que és el que es demana, doncs a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
5: Exacte. I després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a diferents a tenir diferents persones de referència, no?, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
3: El perfil de l'aprenent, en aquest cas persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
5: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
3: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
5: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
3: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el voluntariat per la llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
5: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
3: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
5: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no?, perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs, bé, la borsa de voluntaris, eh?
3: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
5: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
5: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
5: Sí, els comerços també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques, doncs perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
5: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
5: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
5: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris. En aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents. I bé, seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el Voluntari per la Llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió també, no?
5: Sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? Perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
5: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris,
3: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
6: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant. Perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
6: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del Voluntariat per la Llengua?
6: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi. I és molt senzill, molt senzill, molt fàcil, i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara, i de conèixer també altres cultures, no?
6: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català, ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones, i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
6: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
6: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fes el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un quart de 9 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
6: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiguem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també hi participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
6: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia Dijous Gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
6: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
6: Encara no.
1: Nervis?
6: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
3: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
7: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
7: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més, perquè quan estic parlant, el meu cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada, m'agrada.
3: Però parles molt bé el català.
7: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
3: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
7: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
3: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
7: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores, normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
3: Més del dia a dia, no?
7: Més al dia a dia, sí.
3: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
7: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me coneixen i tal, i intento parlar amb ells català.
3: Normalment, i bé, no?
7: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
3: D'on vens? On vas néixer?
7: ¿Cómo?
3: ¿On vas néixer?
7: Ah, soc boliviana.
3: Boliviana.
7: Sí, sí, sí, però ja visc que...
3: fa molts anys aquí, no?
7: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te lo piden, no? També és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
3: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
7: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
3: una mica.
7: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí al cap, diu, i aquesta què era? Tancada o oberta, no?
3: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
7: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
3: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
8: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
3: És el primer any que ho fa o...?
8: Sí.
3: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
8: com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
8: Crec que sí. I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa?
8: Bueno, fem una conversa així variada de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no, per parlar?
8: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta la companya?
8: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
9: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
9: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
9: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil, no?
9: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
9: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
8: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
8: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
8: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
9: Sí, sí. Totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
8: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
8: Fem el B, el
9: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
9: Sí, sí. Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
9: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable... i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
9: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
9: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
8: Parla bé, l'únic sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
8: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
9: Sí, sí, totalment d'acord.
3: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, a sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem en el Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera. I serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies amb infants doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
5: No ho dubteu, ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
6: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marta Giné-Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espar i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El Calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta Giné-Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no?, de com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80, que era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas dels anys ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, I com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen, ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils, no? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No us podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són... Més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Sí, em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra... Perquè, clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes.
3: Sí.
2: Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit. Sembla que com que és el temple del saber... ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada... Més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara.

0: és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques, sí.
1: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber nedar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
0: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir: indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
1: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que, Marta, t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí al darrere hi ha la passió, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell, bueno, Josep Plante de boníssimes.
0: Sí.
1: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu: l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un rotulador amb una cartolina i la vaig penjar, més dic, mira, m'encanta.
0: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és efectivament, sóc una persona apassionada, amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per

0: la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
1: Cites que, a més a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla, que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
0: El Josep Pla, per mi és extraordinari, Per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
1: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
0: Exacte, seria això, Jo penso que seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
1: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
0: Sí, sí.
1: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. Aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant. Jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes, i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa, molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant És una història, de fet, amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cauen molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny. Si es posin els nostres veïns, no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva, sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I, per exemple, l'obelisc que hi ha a París, dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant, ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres, ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter també, eh?
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcters és una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
2: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre el Bernat i la Berta.
2: Sí. Clar, aquí jo tenia...
1: Pobra Berta.
2: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat, perquè aquesta trilogia no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
2: Si és gallo gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
2: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert, una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat... No juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no?, tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer, i a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer, no? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt, no? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
2: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
2: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'àngel caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, crec que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant, o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'Abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Resanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
2: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó ple. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
2: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
2: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
2: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
1: Veus?
2: Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
2: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar...
2: Això demana tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
2: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
2: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
2: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
2: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu, Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i, en canvi, l'altre ho veus sovint, no? I, per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
2: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
2: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés, jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domon, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no, dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
2: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé, no? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
2: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major, els sacrificis.
2: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
2: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni primer? Perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, eh? Gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si de més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de d'estar a tu mateix sempre, de a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, en Jaume, ja. És molt diplomàtic, no. Perquè no pensava, si explico masses coses, desvetllarem tot.
2: Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet i totes les persones han dit, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
2: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar, i per tant he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls. Però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
2: El faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
1: Llista de motius, i faries un pacte amb el diable?
2: I a mi em sorprèn... Zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí, va,
2: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
2: Bueno...
1: Oida, eh?
2: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
2: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
2: Home, em sap molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc, intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig, dic, ja vaig nedar i ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li, és a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem. Bueno, m'importen poc. Vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem. Però, no ho sé, hi ha moltes coses que... Feines d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo... I pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res. Dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer, No sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, si viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
2: Si m'ofereixen un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
2: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow,
1: quina
0: per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú d'Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per cert, sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú. Bueno, pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, entenem veure també què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou, en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'Acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fins a finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia i tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o per territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Però potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Ah. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Ah, si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que és descrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molta molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè es fa una... ja
1: una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac,

0: la seva activitat cronística, no? comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotense, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no, que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
1: Això està assentadíssim, eh?
0: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després això ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un pelaio que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Bueno, ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no? No cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans a més hi havia un contador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre, jo no sé si
0: s'ha trencat el contador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament, no? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX,

0: preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, per, entre altres personatges, per Rodrigo. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
1: clar.
0: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, a Gila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot, uh-huh, i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, a Gila no ha d'existir. Clar, però els successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és a Gila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Mm. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània Oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. Mm. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
1: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben una guerra civil visigoda.
0: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
1: Mm. I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
0: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja n'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire, no? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant perquè us situeu d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
1: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
0: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans d'alçar a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
1: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
0: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Mecenes sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, alçar a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no?, per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
1: I ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
0: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. Sobre el... De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu, clar, penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un... Bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca, sobretot, vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, la, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa i Ben Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia a les seves mans el pas de l'estret.
1: I aleshores, com és que es comença a organitzar aquest pas?
0: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afablit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb quatre vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, Don Rodrigo, i Agila.
1: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
0: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, tall de Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no? Jabal Tarik, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
1: Clar, i els visigots què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè no, arriba molta gent allà.
0: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant pel rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de fer, per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement era, servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a el que hauria de dirigir-se, perquè ell, en 710, organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
1: I serà la famosa batalla de Guadalete.
0: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algesires, més propers al riu Guadalete... Es diu Batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues un, però quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut... Això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'ha desenvolupat la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun altre dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet, és que ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Aviam què passa.
0: I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, tio, bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabientes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè per què la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Tu tens 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, ja... I aquí diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no?, quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això és tan necessari que les disciplines històriques col·laborin. no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell fet a tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Veus, estos bàrbaros, què fan, tio? Deixar el... Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbària dels defensors, fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. Que, i no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els bascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de dos anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tarik serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també ha caure en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis, força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troll a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió de pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts, i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar, ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui es vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o d'una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins del consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol Sant Andreuenc i Sant Andreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament i farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Jordi.
1: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig, a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
9: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit, molt

0: L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament. I, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio. Ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, no? O per qüestions de logística també, no?
0: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs, perquè no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai... Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que s'han en compte en el procés de baremació?
0: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és... En primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
0: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
0: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
0: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig, es poden fer reclamacions, si hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
0: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que

0: Calaportar, la normativa... Allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places... Vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
1: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles Bressol Municipal per al curs 2026-2027, Escola Bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
0: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana Ràdio Sant Andreu i a l'InfoSap ha començat la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem.

0: Encetem una nova edició de l'Espai de Portaveus. Recta final del mandat municipal. Ens trobem a un any de les eleccions i també és moment de fer balanç, d'analitzar també l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Isabel Marcos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, per començar, i abans d'analitzar alguna de les informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, bé, en quin moment es troba avui Sant Andreu de la Barca? En quin moment creu que es trobaria Sant Andreu de la Barca?
1: Yo creo que se encuentra en un momento muy, muy productivo y con mucha velocidad, porque se empiezan a hacer efectivos, se empiezan a construir, se empiezan los diferentes proyectos importantes del mandato. Porque hasta ahora, pues lo que se iba viendo es todo el tema, pues, de mantenimiento de las infraestructuras, de mejora de servicios en general, pero ahora se empiezan ya a ver los proyectos de mandato, los 16 parques que se están remodelando con una inversión de más de 1 millón de euros, la Presol de la Quimeta, que justo ahora se acaba de empezar a construir, que va a contar, no solo va a ser un Abresol con más de 140 plazas para 0 a 3, sino que va a ser un equipamiento educativo socioeducativo para las familias, que va a contar con temas de crianza, con temas de conciliación familiar, va a ser un espacio muy importante para la ciudad. Estamos ya presentando, pues, proyectos, ¿no?, que en breve también se, ¿no?, como el de la comisaría de policía, que va a prestar servicio también a la ciudad, no solo en temas de seguridad, que es lo que un poco se, ¿no?, se habla siempre, sino también de servicio a la ciudadanía, de cuando la ciudadanía se dirige al ayuntamiento, se dirige a la policía local, pues por muchos temas diferentes, también va a ser un espacio muy importante. Bueno, yo diría que es un momento de eclosión de proyectos y bueno, que en ese sentido, pues, muy contentas, porque se empiezan a ver cosas.
0: Com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estem a la recta final del mandat. Queda justament un any per les eleccions municipals del 2027. Per tant, com es planteja aquest any que encara queda i que encara falta per les eleccions municipals?
1: Pues mira, en la línia que decía, pues seguir cómo se van a concretar todas esas proyectos de ciudad y también servicios, porque se están licitando muchísimos servicios. Estamos pendientes de licitar el servicio de recogida de basuras de la ciudad, que va a contar con más de 4 millones. Bueno, en este momento se están trabajando la licitación como de 20 servicios nuevos para la ciudad. Nuestra actitud es un poco de ver cómo esto se va ejecutando, de seguir toda esa ejecución y de rendir cuentas a la ciudadanía de todo lo que se está haciendo en este mandato. ¿Y cómo estamos haciendo esa rendición de cuentas? Bueno, va a haber muchas formas, pero por ejemplo, en este momento estamos haciendo barrio por barrio, en los diferentes barrios de la ciudad, las regidurías del barrio y la oficina del alcalde, que, como yo creo que ya los ciudadanos y ciudadanas saben, es que trasladamos el ayuntamiento a cada barrio y hacemos un retracontas, una devolución de lo que en cada barrio se está haciendo a nivel, pues, de mejora de la ciudad, de mejora, pues, de la iluminación, de todo lo que es reducir la velocidad de las vías, de todo lo que significa, pues, mejora del asfaltado, mejora de los bordillos, las aceras, los pasos de cebra, todos aquellos puntos de la ciudad que tienen más dificultades, pues todo lo que es pues el mantenimiento de la ciudad en cada barrio. Y después explicamos lo que son los proyectos grandes de ciudad y cómo se están ejecutando, en qué momento están, y después, por supuesto, lo más importante es que recogemos todas las propuestas que la ciudadanía viene a hacer a las regidurías, a las asambleas de las regidurías de barrio y de la oficina del alcalde. Y yo, sobre todo, en ese sentido, invitar a los vecinos y vecinas a que vengan, que se enteren cuándo es cada una, que están publicadas, que hay una, se va, en el barrio aparecerá una carpa y en esa carpa se hará la asamblea. Y por la mañana el alcalde y la regidora de barrio, en mi caso, el regidor de barrio que toque, pueden recibir a todos los vecinos y vecinas que piden hora y pueden hablar con nosotros sobre, pues eso, todos los proyectos, los problemas del barrio, las propuestas que pueda haber. Y en ese sentido nosotros nos planteamos lo que queda de legislatura, pues como decía, seguimiento de todos los proyectos, seguimiento de todos los servicios y sobre todo pues ese rendir cuentas de todo lo que nos comprometimos y de todo lo que tenemos en marcha, ya no solo para este mandato, porque ahora también estamos construyendo proyectos del nuevo mandato.
0: ¿Cómo es veu d'aquí a un any?
1: Pues eso, pues yo creo que muy positivos, creo que se está haciendo un trabajo muy importante de transformación de la ciudad, que este último año se va a ver mucho más, se va a concretar mucho más, y en ese sentido yo pienso que la ciudadanía, pienso que va a saber verlo, y lo está sabiendo ver, tenemos muchas devoluciones positivas, y en ese sentido yo creo que el balance es muy positivo.
0: Quina opinió té del Pla de Barris, de la presentació del projecte del Pla de Barris, que es va presentar fa unes setmanes? Sant Andreu Barcà presenta la seva candidatura al Pla de Barris per optar a un finançament de 16,7 milions d'euros, per haver 37 actuacions fins a l'any 2030. De fet, l'article del mes de maig que en Comú Podem ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barcà precisament parla d'aquest Pla de Barris.
1: Pues para en Comú Podem, para Podemos, el Pla de Barrios es mucho más que una subvención, es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris, a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Yengran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el Sant Andreu de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno, del siguiente
0: 2027, 2028,
1: exacto.
0: O actuacions fins a l'any 2030, que sí, és el que preveu aquest Pla de Barris.
1: Exacto, hasta el 2030.
0: ¿Com creu vostè que cal actuar amb més urgència?
1: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos y también se está haciendo muchísimo de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Yengran, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos. Y de tener recursos para hacer esa transformación, pues, planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
0: L'entrevista íntegra amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromiàlgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromiàlgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromiàlgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
4: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament, doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat, i per tant creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromiàlgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones, que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar, doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
4: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració, doncs, pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents, i que el CAP, doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
4: Bueno, és que per molt que s'aporti, no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar què et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà, doncs, li passa alguna cosa semblant, i per tant és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el dia mundial de la fibromialgia, no?
4: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya la Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia, és prou visible?
5: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
5: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alleugem el dolor".
5: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
5: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
0: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
5: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'espai d'igualtat, medicació i fibromialgia.
5: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista, l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'espai d'igualtat a 2:15 d'una del migdia.
5: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
5: Exacte, exacte. Sí, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
5: També. És tot un repte, és llarg, no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
5: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
5: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
5: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
5: No, malauradament fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
5: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
5: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
4: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromialgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromialgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromialgia? O les pors?
5: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
4: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
4: Gràcies per convidar-nos.
5: Gràcies.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
1: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
1: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
1: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
1: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
1: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
2: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
1: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
1: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
1: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
1: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
1: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
1: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emiliano. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. Hi van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

Tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i, bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim d'Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i després de convertir-se a l'islam amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band,

És la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible. Un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats, anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.